0: Now we got that sympathy, but I'm to you, you are to me, let's go.
1: Bueno, ya saben, insistimos mucho en ello, pero es que merece mucho la pena, que todos los contenidos de la SER los pueden recuperar siempre. Este no, quiero decir, la hora extra no, porque todavía no se ha emitido, pero cuando se emita, en nuestra aplicación y en nuestra web, en cadenaser.com. Así hemos llegado a las 7:20, las 6:20 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Maestrat.
3: Bon dia a tots i a totes. Avui, 7 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio, però primer anem amb l'informació de l'oratge.
4: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
5: L'oratge.
3: Per avui, la màxima temperatura serà de 31 graus, la mínima de 20. No hi ha cap probabilitat de precipitació, es comencem molt bé les festes de càlids. El vent bufe ara a 20 km per hora, que ve del sud-est. A partir de les 12 del matí vindrà del sud a 15 km i per la nit a partir de les 6 de la vesprada i fins a les 12 també vindrà pel sud, només que una miqueta més lento, en 10 km per hora. L'índex ultravioleta per avui és de 8.
6: Claro, veníos cuando queráis. Bueno, por la mañana mejor no, que no corre el aire. No, a comer no, que no hay quien pare aquí. ¿A merendar? Tía, nos comen los bichos.
7: ¡Bricocentro!
8: En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para aprovechar de verdad tu jardín o terraza. Mobiliario exterior, barbacoas, pérgolas, cerramientos y disfruta del buen tiempo con estilo y confort. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
7: Recolaje y decor.
3: I ara sí, comencem en les notícies del dia d'avui. I com hem mencionat abans, comencen les festes patronals de Càlids 2026 i d'això ens parla la regidora de festes, Ruth Sanz.
9: Però podem passar per la colla de dansaires, en la dansa popular, en les mestresses de casa, en les seues exposicions, en les dos penyes taurines, en totes les activitats taurines que es fan a banda de les que ja organitza l'Ajuntament. Però podem pensar pues, en la Societat de Caçadors, que enguany per primera vegada fan un concurs de cuina de caça. I la veritat és que jo parlava en un dels membres de la Junta Directiva, no? I me deia, pues mira Ruth, ja tenim 18 participants que cuinaran a les festes o en les motos que fan una altra vegada, un altre any més la troba de motos o no sé, ara mateix és que pues, l'Associació Espanyola contra el Càncer que fa la cursa per la salut, que enguany ja és la 24a edició, vull dir que al final són moltes activitats que complementen, no?, tot el que esperem de les festes, que al final moltes coses són pues, els balls. Nosaltres a Càlids som coneguts per les nostres nits de balls i la veritat és que estem molt contents, són 10 nits que 7 nits tindrem orquestra i 3 dies tindrem pues, tributs i la veritat és que ho han preparat en moltes ganes i en l'objectiu de que disfruten totes les edats.
3: I anem amb la programació de festes del dia d'avui a Càlids, i és que a les 12 començarà la concentració a la plaça Nova amb la xaranga Els Indultats per a la cercavila d'inici de festes, acompanyant a les reines i les dames de les festes 2025. A continuació, davant de la torre, hi haurà una degustació d'horxata i fartons per als més menuts i una globotada organitzada per la Unió Jove de Càlids. A la una, un volteig manual de campanes per anunciar el començament de les festes patronals en honor del patró Sant Llorenç. I a les 6 de la vesprada, l'agrupació musical Vila de Càlids ens oferirà pels carrers dels costums la primera cercavila d'aquestes festes. A les 6 i mitja el pregó de festes a càrrec del grup de teatre Corro Conco. A les 10 de la nit tindrà lloc la recepció de les Reines i Dames 2025 i 2026 a l'Ajuntament. A les 10 i mitja la sortida cap al final de l'Avinguda Constitució, on tindrà lloc l'acte de presentació de les reines i les seues corts d'honor. La comitiva anirà acompanyada per l'agrupació musical Vila de Càlits, que també amenitzarà l'acte en la interpretació de diverses obres i l'himne de Càlits. En finalitzar l'acte, la desfilada fins a la pista d'estiu del Centre de Cultura Alcalde Manuel Anglès, on hi haurà el ball de gala amb l'orquestra Montesol.
5: Al Passeig Colom i a la vora de la mar estarem el 9 d'agost en una nova edició de Nit de Compres al Passeig. De les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit, de la Biblioplatja a la pèrgola del Passeig Colom. Els teus comerços de proximitat fent turisme. Nit de Compres al Passeig, el 9 d'agost. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: Altre poble de la comarca que està de festes és Cervera del Mestre i a partir de les 10 tindrà lloc la sardina organitzada per l'Ajuntament de Cervera. A les 12 tindrà lloc l'entrada de bous, a les 5 de la vesprada el concurs de birlers, a les 6 i mitja els bous a la plaça, a les 9 i mitja la sortida de bous, a les 10 el bou envolat i a les 12 i mitja l'actuació de l'orquestra Saturno. Al finalitzar, hi haurà disco mòbil. I un altre poble de la comarca que li quede res per a començar les seues festes majors és Rossell. Es començaran demà, dissabte, dia 8, amb una excursió pel terme a les 7 i mitja del matí. És important saber que hi ha que tindre una inscripció prèvia els dies abans dels abonaments. A les 12, el boteig de campanes i disparada pirotècnica anunciant el començament de les festes majors. A les 7 de la vesprada, cercavila a càrrec de la banda de música de l'Associació Musical Filarmònica Rossellana. A les 10 i mitja, trobada d'autoritats, joves representats de les festes majors i portadors de bandes a la plaça de l'Ajuntament. A continuació, es baixaran els acompanyants de la banda de música de l'Associació Musical Filarmònica Rossellana fins a la carpa de festes. A les 11 tindrà lloc l'acte de presentació de dames i fadrins de les festes majors 2026, seguidament farà el pregó de festes la senyora Benilde Sebastià Pla. I a les 12 i mitja tindrà lloc el ball amb l'orquestra Atalaya. I a continuació, una disco mòbil. I seguim a Vinaròs i és que recorda a l'audiència que aquest diumenge 9 d'agost els comerços sortiran a la vora de la mar en una nova edició de Nit de Compres al Passeig, una cita amb el comerç de la localitat que ja s'ha convertit en una activitat imprescindible dintre de l'agenda estiuenca d'això. Ens parla la presidenta de l'Associació de Comerciants, Maria Àngeles Pereda.
11: Allí hi haurà 14 carpes de comerços de proximitat que estarem a la vora de la mar i que promocionarem, a part dels nostres productes, també les nostres botigues i els nostres comerços. Productes i també pues oferint tot allò que tenim a les nostres botigues i els nostres comerços a tots els turistes i a tots els visitants que vulguin apropar-se al Passeig Colom, que vegin el tipus de producte que tenim als nostres comerços de proximitat. Esta edició, com anteriors, en Nit de Compres al Passeig, és diferent perquè intentem fer-la per la tarda, tarda-nit, perquè sigui una miqueta més tranquil·la, més fresqueta i més agradable per a tots. Des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit estarem. I les carpes estaran ubicades a les parts laterals, deixant el pas central. Com sempre, intentarem aportar tot el tipus de producte que pugui ser d'interès per a tota la gent que ens pugui visitar.
3: Que passeu un molt bon dia i que gaudiu molt del cap.
1: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
12: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
1: La crisis migratoria en Ceuta sigue marcando la actualidad, las agendas políticas, empezando por la del presidente del gobierno, que ha convocado para hoy una reunión telemática con varios de sus ministros para abordar la evolución de la situación allí. Una semana después de esa entrada masiva, miles de personas siguen en las calles de la ciudad. Muchos de ellos, se calcula que más de 1,000, son menores no acompañados que esperan ser atendidos y de los que el gobierno ceutí avisa no se va a poder.

0: Hoy por hoy.
1: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
0: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casa del Jove.
3: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
4: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En CIFA Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras...
0: Hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
1: Los 100 de Minma Gallery llegan a Vinaròs con premio seguro. Un sofá, un colchón o hasta 500 euros de descuento pueden ser tuyos. Visítanos el sábado 25 en Portal Mediterráneo con lo mejor en sofás, descanso y mobiliario. Los 100 de Minma solo para los 100 primeros. Más info en minma.net.
2: Minma tu espacio.
3: Claro, veníos cuando queráis. Bueno, por la mañana mejor no, que no corre el aire. No, a comer no, que no hay quien pare aquí. ¿A merendar? Tía, nos comen los bichos.
4: ¡Bricocentro!
5: En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para aprovechar de verdad tu jardín o terraza. Mobiliario exterior, barbacoas, pérgolas, cerramientos y disfruta del buen tiempo con estilo y confort. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
6: Recolaje y decor.
7: Set el 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudís de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig.
8: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy.
1: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des del Canà. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanà. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanà. No te'l perdes. Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
2: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of speaking,
3: I just want to say. Los 100 de Mimma Gallery llegan a Vinaròs con premio seguro. Un sofá, un colchón o hasta 500 euros.

0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui de Ser Maestrat, dia 7 d'agost del 2026. Avui comptem amb la regidora del PP i la presidenta de l'OACSE a Benicarló, Sònia Foix, i a banda comptem amb l'entrevista a les reines de Càlig de les festes patronals 2026, Akira Borràs Anglès, reina de les festes i representant de l'associació Moute, i a Elsa Sancho Castell, reina infantil de les festes 2026, que es comencen precisament avui, on seran presentades com a màximes representants de les festes patronals de Càlig 2026. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més de l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui conto en la regidora del PP de Benicarló i en la presidenta de l'OACSE, Sònia Foix. Moltíssimes gràcies per vindre.
1: Moltes gràcies per la vostra invitació.
0: I bueno, parlem perquè aquesta setmana vos heu reunit tant tu com l'alcalde de Benicarló a Castelló amb la consellera Elena Albalat per a parlar de dels centres de dia. Quin balanç fa d'aquesta trobada?
1: Un balanç molt positiu. Va ser una trobada, una reunió prou extensa, prou llarga, en la qual vam tractar tots els temes que tenien referència en les residències i centres de dia de Benicarló, i una valoració molt positiva.
0: I bueno, m'has comentat, no?, que sobre les residències, sobre els centres de dia, quins han sigut els principals assumptes també d'aquesta reunió?
1: Bé, pues, primerament els assumptes que portàvem i hem portat i hem tractat en la reunió, pues, ha sigut el conèixer pues el benestar de les persones usuàries, dels treballadors que tenim en tots els centres, i sobretot pues, bueno, de quines maneres podem abordar pues que pues millorar, com bé sabem, els centres el dia a dia.
0: I així de la reunió, amb el compromís que les principals demandes del municipi seran ateses?
1: Sí, de fet, una de les prioritats que nosaltres sempre ens hem marcat, junt també en conselleria, que són les demandes que sempre hem tingut en ells, no? Ha sigut l'atenció a les persones, que a més la consellera en este cas pues, bueno, ho porta ja també de vocació, podem dir. Vull dir que és molt atesa en aquests temes, igual que els directors generals, que també estaven presents en la reunió, i sí, de fet, la prioritat màxima ha sigut la economia, en aquests diners que ens puguen injectar nosaltres allí podem fer molt més. Podem pues, incrementar d'alguna manera el personal, que ja el vam incrementar ara fa 2 anys, que també vam tindre un augment en les subvencions, i pues, mos va facilitar aquesta tasca, així com pues, totes les mancances que puguen haver a nivell d'inversions que puguem tindre.
0: Bueno, s'han injectat 6 milions d'euros a Benicarló. En què es traduirà aquesta inversió per als veïns i les veïnes del poble?
1: Pues, per als veïns i veïnes, els 6 milions d'euros que bueno, és notícia i no podia ser menys que fora una gran notícia. S'invertís igual en els centres socials especialitzats, com són les residències i centres de dia, en el qual tots els residents i usuaris estan totalment beneficiats per l'atenció que tenen diàriament, i a més pues, en altres aspectes de la ciutadania, com pugui ser pues, que ja hi hagués relacionat en la part de serveis socials, en este cas ho porta el regidor Carlos dels Horts, però bueno, pues la part del menjar a casa, de l'atenció domiciliària, tots els serveis que també tenen en la Farola, en l'edifici La Farola, sí, municipal en Benicarló.
0: I bueno, esta inversió permet d'alguna manera consolidar els serveis que ja estan allà a Benicarló, o també obrir la porta a formar nous projectes?
1: Pues sempre que tenim noves inversions, com en este cas, ens obri la porta i tant a formar, a poder pensar ja en nous projectes que tinguem ahí. Per a nosaltres sempre ja coneixent, no?, més profundament totes les mancances que en este cas pues hem trobat, no?, i han tingut els centres de dia i residències, pues en este cas totes aquestes mancances les coneguem ja bé, en este cas jo particularment, perquè estic ahí al front cada dia, i això ens obrim projectes, pues, sobretot a que Benicarló puga necessitar pues una ampliació, no?, de places, sobretot en centres de, en centre de dia. Benicarló té en este moment una, un centre de dia de 16 persones, estem parlant de persones majors, centre de dia de persones majors, perquè a més té un centre de dia per a persones amb discapacitat de 10 persones, que en este cas està en la residència de discapacitats El Collet. I aquesta ampliació de places és fonamental. Nosaltres pensem que sí, que una ampliació en, una, en unes places geriàtriques són importants, però sobretot en centre de dia, perquè al final és el primer pas, no?, que han de donar les persones majors, i després, bueno, ja pues, depèn de les necessitats que puguen tindre, pues, ja passa a residència.
0: I considera que aquesta quantitat de diners és suficient per a cobrir totes les necessitats actuals en relació a serveis socials del municipi?
1: Suficient no són mai. Suficients no són mai. Són molt importants, i tant. I estem contents perquè ja en el 2024, no t'ho havia millor comentat, sí que en el 2024 ja vam tindre una ampliació del mòdul, en el qual ja ens va permetre pues, crear aquestes 10 places que van crear en l'OACSE, i a part d'altres coses. Suficient no ho és mai. Ara tornem a tindre aquesta ampliació i tornarem a demanar per al pròxim any, tornarem a demanar una nova ampliació, clar que sí. Perquè suficient, i més en l'aspecte de serveis socials i en les persones majors, i en alguna, pues, bueno, en algun requeriment, bueno, en discapacitat o diversitat, no hi ha mai suficient. Igual que en la resta de ciutadania. Sempre hem d'aspirar més.
0: Totalment.
1: Sempre en la vida, sempre hem d'aspirar més. Bueno, per lo menos jo és el que penso,
0: no,
1: que,
0: i tant, i tant.
1: Que sempre no te pots quedar mai en lo que tens, sinó sempre pots anar escalant un poquet més en lo que pugues, i siga bo per a tu.
0: Totalment. I bueno, com a presidenta de l'OACSE, quin és el paper que desenvolupa aquest organisme a Benicarló per a la gent que no conega lo que és?
1: Pues mira, és una bona pregunta, i m'alegro molt de que me l'hagués preguntat, perquè l'OACSE, si no estàs molt vinculat, no tens aquesta necessitat, no acaba de ser conegut.
0: Yeah.
1: I l'OACSE, com bé el nom diu, és un organisme autònom de centres socials especialitzats. En este cas, el pressupost que estem treballant durant l'any és superior als 4 milions i mig d'euros. A mi sí que m'agrada destacar que d'aquests 4 milions i mig d'euros l'Ajuntament injecta 200.000 euros. No injecta els 4 milions i mig d'euros, perquè tot allò ho aconseguim de les subvencions que tenim de, en este cas, de Conselleria, que enguany serà encara un poquet més. Per a ciutadans de Benicarló, l'Ajuntament, el pressupost que té és molt, molt, molt més superior. I en este cas, per als ciutadans que fan ús dels centres de dia i de les residències, de l'Ajuntament rep 200.000 euros. Sí que és cert que abans l'Ajuntament injectava més diners, però bé, en esta legislatura, que és la que jo te puc parlar, que és la que estem parlant, l'Ajuntament ha injectat 200.000 euros. Vam començar en 300.000, bueno, vam començar nosaltres en 300.000, i hem aconseguit pues, que gràcies a aquestes subvencions de conselleria, que l'Ajuntament tinga que injectar menys, i 200.000 euros és que és un 4%.
0: Sí, sí.
1: De tot un pressupost de l'OACSE, que ja parla en l'Ajuntament, pues, no he fet el càlcul, però no sé si deu arribar a un a un 1% o un 0, vull dir que és important, no? que la ciutadania en este cas ho sàpiga, perquè la gestió que fa l'OACSE, que estem allí treballant, igual que estem els els directors i els directors de centres, els funcionaris que estan a la seu, que són 3 persones. Vull dir, no són més. Són 3 persones en la seu, i són, a més, pues, com a director de cada centre i residència, hi ha un director o directora de cada centre o centre de dia, i a més tot l'equip tècnic que hi ha detrás, que és molt, treballadors socials, fisioterapeutes, bueno, tot l'equip tècnic que hi ha detrás, no vull mencionar-los perquè me deixaré algú i no me vull deixar ningú, i tots els auxiliars, igual siga de menjador, de cuina, de manteniment, etcètera, no? El paper que fa l'OACSE és molt, molt important en Benicarló. Però molt, a més és un treball diari i constant, és el dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. I a més del dia a dia, hem de pensar en nous reptes i nous projectes que contínuament ho estem ahí pensant, no? De fet, també, no sé si és alguna pregunta, lo millor que me vols fer, lo millor jo aquí m'estic...
2: Sí, endavant, jo sempre...
1: Expandint, però de fet ja tenim de nou en projecte, no? Ja tenim quasi el contracte fet per a la setmana que ve, d'una nova figura en l'OACSE, en la seu, que és una TAG, una tècnica de l'administració general, i que ens facilitarà molt la gestió que ja es fa, i això molt bé, sobretot per tota la gent que t'he comentat, i ens facilitarà molt més que la gestió encara siga més portadora, no? Que poguéssim facilitar-la.
2: I, bueno, jo una pregunta personal. Com se gestiona, bueno, com te gestiones sent presidenta de l'OACSE i a banda regidora al poble?
1: Pues també és una bona pregunta. Jo dedico el no sé si el 100 o el 200%, 200% de la meua persona, de la meva vida. Jo tinc una gest-

0: perquè te dic que és totalment pues t'absorbís, sí. Val, totalment, i me dedico ja la resta d'hores pues a estructurar-me. Jo soc molt, m'organitzo molt, sí. I perquè si no és impossible.
1: No, òbviament.
0: És que si no és impossible, que si no te pots tornar boja. Me organitzo pues pues en comerç. De fet, venint cap aquí estava parlant de comerç, perquè tenim este cap de setmana un comerç al carrer, sí, i estava parlant de comerç, a part d'altres coses, i després en falles, que falles no són només la setmana de falles, els fallers ho sabem i ho saben, falles són tot l'any, i pues, durant, quan no és tan, anem a dir, tan intens, no?, el treball en falles, pues bé, pues és qüestió d'anar pensant en tot allò que es pot fer en un futur.
1: Sí.
0: Pues la meva gestió me gestiono així. Sí, i dedicar-me pues totalment. Però totalment, ja no només en el dia a dia, de dilluns a divendres, matins, tardes, perquè jo igualment, si igual per exemple en comerç, que moltes vegades les reunions solen ser per la tarda o falles igual, pues no tinc problema. Yeah. La veritat que pues la meva gestió i la meva voluntat va ser dedicar-me al poble, a l'Ajuntament, en tot el que poguera pues donar, i és el que estic fent.
1: I, bueno, tornant a l'OHCE, quin és l'estat actual dels centres socials especialitzats del municipi?
0: Pues bé, l'estat actual, pues cada un té la seua manera de portar. Entonces, pues te diré, si vols, per cada centre,
1: sí,
0: o... bueno, l'estat actual ara mateix, general, anem a començar per ahí, l'OHCE... tenia unes 100 places aproximadament de... No, 109 places, si no m'equivoco ara, o 108 de personal en total. I, bueno, l'ampliació que vam fer ja l'altre any, ne tenim 119, en este cas. A poc anem incorporant. Ara mateix tenim tots els centres en direccions, tots. Això és important, perquè, bueno, tenim a cada centre un capità, un capità de barco. Jo vinc de família marinera.
1: Ah, mira.
0: I empleo molt, utilitzo molt
1: el vocabulari
0: mariner, també. I, bueno, pues tenim ahí el capità, que en cada un dels centres que estan treballant pues molt bé, la veritat que ho estan treballant molt bé i ho estan dirigint molt bé. I bé, pues millores sempre fan falta, sempre. Però nosaltres, bueno, des de l'OHCE, este any passat ja, vam fer una modificació pressupostària per a fer moltes inversions que calien en cada un dels centres. Enguany ho tornem a fer, en aquestes inversions que calen, i, bueno, l'estat ara mateix és positiu.
1: I hi ha algun projecte així important que vulgueu impulsar des de l'OHCE en aquesta legislatura?
0: Sí. El projecte que teníem bueno, que jo de moment hem impulsat important des de la direcció de l'OHCE i en, bueno, en este cas en presidència i els nostres companys, el projecte fonamental era pues esa estabilització del personal. Ja vam fer una estabilització de personal, tenim un tant per cent estabilitzat. Anem a treballar en la estabilització del personal que queda pendent. No sabem si podrem arribar a estabilitzar-lo tot, però per lo menos ja tindrem aquest tant per cent elevat que el personal també li dona aquesta estabilitat, i això és molt important. I la creació de noves places. Tenim en projecte creació de noves places en cada un dels centres. No puc anomenar-les ara perquè sempre portem en meses de negociació i en comitès d'empresa portem estos assumptes i no m'agradaria avançar-los,
1: sí.
0: Però sí que és un projecte. I a més, la creació de noves borses de treball, i això ho saben, noves borses de treball de totes les diguem, de tots els càrrecs, no?
1: Sí.
0: De cada una de les figures que té el

0: el que tenen els centres i que necessiten. Això és un projecte molt important. Un altre projecte que tenim ahir i que ja hem començat un poquet era la digitalització de l'OACSE, perquè l'OACSE no estava digitalitzat. Ja van començar en la plataforma del CEDIPU ALBA, que ahir ja van començar en el... No recordo ara si va ser final de 2023 o crec que ja va ser... voldria pensar que va ser març del 2024. La data ara mateix te l'estic dient un poc de memòria i el temps passa molt ràpid. Però sí que van començar en aquesta digitalització, no? Que bé, jo pues en el principi quan firmava que en l'OACSE estàs tots els dies firmant, tot el que puga haver i per haver, estàs tots els dies contínuament i perquè sempre, és que és tots els dies, és que és heavy, és tots els dies, tots els dies. I vam començar firmant els papers en el... firmats a mà, molts, però alguns també firmats en l'autofirma, que no deixa de ser digital, però és que ja després, quan ja vam passar la plataforma en l'Ajuntament, en CEDIPU ALBA, pues això és una meravella.
1: Claro.
0: Això és una meravella. Total. Pots firmar des de l'ordenador, pots firmar des del mòbil que ho tens instal·lat i ho pots fer, vull dir que és una meravella i avances moltíssim, perquè en el moment en què es puja es diuen providències, es diuen resolucions, contractes de treball, en el moment en què es puja hi ha algo, automàticament ja ho estàs firmant. I això s'adelanta molt, perquè si no el funcionari també està allí esperant a que firmes. Exacte. Vull dir que això és continu i això és un projecte, això és molt important. La digitalització, però ja és que no només la digitalització de l'organisme com a tal, sinó la digitalització de totes les residències i centres de dia. Això és un bou que me van dir, que quan me van dir això ho has d'agafar en molta força, dic, me dona igual. Però és que s'ha de fer, perquè jo a part jo soc molt digital també, en el sentit de que tot el que pugues aprofitar-te d'això per tal d'avançar i poder agilitzar és important. Total. La veritat. Per a tres aspectes a lo millor no tant, però per a poder agilitzar el tràmit és superimportant. I poder digitalitzar les residències és molt important, el que les auxiliars puguen portar o bé un mòbil o una tableta en la que puguen indicar tot el que se li ha fet a cada resident, la psicòloga del centre que puga anotar allí tot el treball que li ha fet a un resident o a un usuari d'un centre, el infermer que també puga dir pues avui l'atenció la tenia tal i s'estava marejant per dir algo.
1: Sí.
0: Això s'anota ara, Vull dir, no és que no s'anote, se porta tot el control, però no està digitalment. Entonces, claro, a l'hora d'anar a buscar és més complicat.
1: Total.
0: I això és molt important. És una de les coses que en reunió en conselleria vaig aprofitar també per a comentar i la veritat que se van alegrar molt de que tinguérem aquest projecte ahir en marxa.
1: Pues sí, totalment.
0: Sí.
1: I també una part del finançament es va destinar a les residències de Sant Bartomeu i al centre de dia 9 d'octubre. Què suposa este suport econòmic per a aquests centres?
0: Pues mira, sobretot per al centre geriàtric Sant Bartomeu, perquè el centre de dia, com és un centre xicotet, i sempre quan van demanant se'ls atén, sempre se'ls atén a tots, però no són tantes les necessitats que té, sobretot per al centre geriàtric Sant Bartomeu, li suposa poder crear aquestes noves places que te parlava abans, que al centre geriàtric també ne van. La digitalització també serà molt important I hi ha tres inversions que ara estan previstes que, bueno, des del centre ja s'han demanat, des de direcció i ja les tenim allà incloses per a poder fer.
1: Uh-huh. Bueno, la residència i el centre de dia per a persones amb discapacitat també ha rebut una bona, bueno, rebrà una bona sí. part del finançament. Quina valoració es fa sobre això?
0: Pues igualment la valoració en una residència com en l'altra, pues es dona esa, d'alguna manera, aquesta tranquil·litat, no, perquè aquí no pots baixar mai la guàrdia i no la pots baixar mai, però d'alguna manera els ajuda a lo mateix, no, a poder tindre pues alguna nova plaça, en este cas en la residència en el Collet de Discapacitats i en Sant Francesc, pues alguna figura que no tenen ara i que és molt important per a ells.
1: I bueno, també es parla dels equips d'intervenció social, de dependència, d'ajuda a domicili, inclusió social. Quins d'estos serveis està experimentant com una major demanda al municipi?
0: Pues bé, això te ho podria explicar millor, pues en este cas el regidor de serveis socials, però sí que és cert que l'atenció domiciliària és important, és una demanda que tenen i bueno, l'atenció també que puguen tindre allí en els serveis, perquè quan en comissions ens porten les estadístiques i el treball que estan fent i tot allò que estan treballant des de la Farola, en este cas, que es treballa allí des de serveis socials, pues seria digne ja també de que pogueren exposar-ho, perquè fan molt, molt de treball, però molt, molt de treball, yeah. De veritat. Estan treballant moltíssim els serveis socials a Benicarló.
1: I jo, com a última pregunta, quina importància té el fet de que la Generalitat i l'Ajuntament treballen de manera tan coordinada, en matèria de serveis socials?
0: Pues és molt important, perquè la col·laboració entre les administracions i la coordinació que poguéssim tindre és, al final és lo tot. No? Això és un dit molt popular nostre.
1: Sí.
0: És lo tot. I és cert. I és cert, perquè quan les administracions van de la mà i bé, pues te donen eixa mà, pues, per a poder-te reunir, per a poder estar com ara que vam estar vora 2 hores de reunió i que vam poder tractar tots els temes que teníem, que ens preocupaven i que sabem que d'alguna manera podrem tindre aquesta solució, no? per a donar millor servei al poble i a les residències, és molt important aquesta coordinació. Jo, de fet, a manera personal, i l'alcalde te diria el mateix, segur, estem molt contents, sobretot en esta part, no? En esta conselleria, perquè contínuament, si tenim algun dubte, volem saber com fer alguna cosa, què podem fer o en què ens poden ajudar, ens donen la mà. Yeah. I és que és una col·laboració, coordinació directa.
1: Total.
0: Pues és molt important.
1: Jo, per la meva part, moltíssimes gràcies, Sònia. No sé si hi ha alguna coseta que vulguis comentar o... ¿Algo?
0: Sí, bueno, pues la entrevista, la veritat que ha sigut molt, molt positiva, no? Ve que, bueno, les preguntes que m'has fet m'han ajudat a traure tot allò que d'alguna manera voldria que la ciutadania sapigués de Benicarló. Benicarló té, com ben dit, pues, esos 5 centres, perquè al final entre residències i centres de dia són 5 centres que gestionem totalment des de l'OACSE en esta ajuda que tenim de conselleria, que és pràcticament total, per a poder-lo gestionar, i pues sí que m'agradaria que la ciutadania en este cas pues que tinguera en compte que no és fàcil, perquè no és fàcil igual això que tot el que es puga fer, però que estem aquí per a treballar i que pues donar el missatge de tranquil·litat, de que nosaltres no baixem la guàrdia mai, que si en algun moment tenim pues un bajón de personal, pues perquè han hagut baixes o perquè pues circumstàncies personals d'algun treballador i tal, que nosaltres des de l'OHCE no baixem mai la guàrdia, que contínuament estem treballant per a cobrir aquests llocs de treball que ara, per exemple, estan coberts. I a més que, bueno, que tenen les portes obertes de l'organisme, de l'OHCE, qualsevol ciutadà que necessite del nostre servei, que tinga, pues, que vulga saber com és la residència o com és el centre de dia, que vulga informar-se perquè té alguna persona que puga necessitar d'este servei, que ens pregunte, que nosaltres allí tenim les portes obertes.
1: Moltíssimes gràcies, Sònia, per vindre i bueno, per comentar-nos tot el que ens has comentat, que la gent també sàpiga pues, tota la informació, perquè al final és molt important, i moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
2: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any, el primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes.
3: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
4: En el Paseo Colón y a orillas del mar estaremos el 9 de agosto en una nueva edición de Nit de Compres al Passeig, de las 5 de la tarde a las 12 de la noche, desde la Biblioplaya a la pérgola del Paseo Colón. Tus comercios de proximidad, hacemos turismo. Nit de Compres al Passeig, el 9 de agosto. Asociación de Comerciales de Vinaròs, Ayuntamiento de Vinaròs, Regidoría de Comercio.

0: D'ençà del 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost. T'esperem!
1: Hola, molt bon dia i benvinguts a una secció més de l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui tinc el plaer d'estar en les reines de les festes de Càlig 2026. Estic en Kira i en Elsa. Primer que res, moltíssimes gràcies.
2: A tu.
1: I bueno, jo vos volia preguntar com vau viure el nomenament de ser reines.
2: Pues jo, per exemple, jo me pensava que no me tocaria, perquè de menuda també vaig ser dama. I pues, no vaig tindre aquesta sort, però per exemple ma mare sí, i pues, jo tenia molta il·lusió i quan me va tocar estava, vamos, que no sabia ni on estava i estava molt contenta.
1: Normal. I tu com vas viure?
3: Pues jo volia ser reina perquè com la meva tia també va ser reina i va dir que ho va passar molt bé, jo me feia molta il·lusió ser reina.
1: I quin és l'acte que més espereu, que esteu més ansioses perquè passe?
2: Jo, per exemple, la presentació. Per
3: jo
2: discurs
3: també,
2: i tot això.
1: I, bueno, entenc que sí, haveu somiat alguna vegada en representar a Càlig, entenc que tu ja havies ser dama, però ara com a reina.
2: Sí, sí, perquè ma mare, com va ser, m'ho contava que era molt xulo i pues, jo tenia ganes de viure el mateix que ella.
3: Sí, jo també.
1: I com han sigut els preparatius d'aquests mesos?
2: Uf, pues, per exemple, en les faldetes i coses d'estes, en mantons i tot això, jo això m'ho va portar ma abuela perquè és modista i tot m'ho ha fet, però per exemple va buscar vestits i tot això, pues, entre ma mare, jo i ma abuela ho han fet tot.
1: I tu com ho has viscut?
3: Pues hem anat a Castelló, hem baixat sí. I també la meva abuela m'ha fet la bandera pel carrer, al balcó.
1: I hi ha algun acte que tingueu especials nervis o que vos faci una mica de respecte?
2: El primer, la presentació, perquè és el primer, i després sí. Jo com a representant de l'Associació Esportiva Moute, pues, el flash mob, perquè és on ballem totes, i pues, com jo represento en aquesta associació, pues, tinc nervis també.
1: Bueno, tu?
3: Sí.
1: També? I enguany, bueno, compartiu l'experiència de ser reines, com és la vostra relació?
2: Tu què creus? Bona tard.
3: Sí, molt bona. Sí.
1: I, bueno, havíeu tingut ocasió de compartir actes abans o és la primera vegada que vos coneixeu? Entenc que Càlig també és un...
3: No, ja mos coneixeu.
1: Sí, mos coneixeu d'abans, no? I què espereu viure d'aquesta experiència?
2: Pues viure-la amb molta il·lusió.
3: Sí, en viure les festes amb molta il·lusió perquè enguany són moltes...
1: Que sou més, grans o menudes?
3: Grans.
2: Som 12 grans en mi i en ella són 5.
1: I, bueno, com és la relació entre totes?
2: Doncs pues molt bona.
3: Sí,
2: des del primer dia ja me'n vam anar a dinar i tot.
3: Sí.
1: I quin valor creieu, bueno, t'ho pregunto més a tu, que tenen les tradicions festives per a les noves generacions dels pobles?
2: Doncs pues mira, així en les tradicions... Pues en les festes fem que els més joves que estiguem ahí, perquè si no estem a les festes, no sé, les festes són molt xules per disfrutar.
1: Pues sí, totalment. I quan passen els anys i mireu enrere, què espereu recordar d'aquest 2026?
2: Pues tu què esperes, Elsa?
3: Pues,
2: recordar és una felicitat,
3: sí,
2: que sí?
3: Sí.
1: I què és el que més vos agrada de les festes?
2: Pues arreglamos i portar vestits.
3: Sí.
2: A més que m'encisa.
1: Sí?
2: Sí.
1: I, bueno, està el de la presentació,
2: sí,
1: els
2: sí.
1: Regionals... Quin més teniu?
2: Esta, de regionals n'hi ha dos. Està el que portem toqueta i després el que portem mantón. I a part està el vestit blanc... I després ja el que portem per les nits i els actes.
1: Que guai, que Esteu il·lusionades?
3: Sí.
1: I, bueno, ja com a última coseta, què missatge li voldríeu donar a la gent de fora perquè vinga a les festes de Càlig?
2: Pues que són molt xules i molt boniques i que vinguin a disfrutar-les amb molta il·lusió com nosaltres les disfrutarem.
3: Sí.
1: I tu què li diries?
3: Que vinguin perquè són molt boniques i ho passaran superbé i feliç.
1: Molt bé, pues moltíssimes gràcies i bueno, que gaudiu de la vostra setmana i de les vostres festes.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
0: El 7 al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entra de bous a l'estil calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost. T'esperem!
4: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
5: Som la Coca-Cola i els mentos.
4: Este estiu, fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.
5: I tu quina llengua que tens i la cara i la tens, que bonic quan t'enganxo rient.
6: Hay un rayo de luz que entro por mi ventana.
0: Vuelve el

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 7 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies hacia la ràdio. Es comencem ben vinaròs i és que l'Ajuntament ha coordinat el dispositiu especial per a la jornada de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els veïns i els turistes podran observar el pròxim eclipsi solar des de les zones preparades especialment per a l'ocasió. L'Ajuntament de Vinaròs ha enllestit els preparatius de l'operatori extraordinari d'aquest eclipsi mitjançant una trobada conjunta de les àrees de turisme, serveis i governació que, ja que la localitat serà un dels punts més destacats d'Espanya per observar aquest fest astronòmic. El consistori ha preparat dos llocs públics aconsellats per a observar l'esdeveniment de la millor manera possible, amb el lema de Vinaròs al cel, el dia de l'eclipsi solar. Els dos llocs seran el moll de llevant del port de Vinaròs i el paratge natural de la Serra del Puig. I ens anem a la província i és que Compromís denuncia que el reforç sanitari d'estiu continua sense arribar als municipis de Castelló. Compromís a la Diputació de Castelló ha denunciat que la planificació estival de la Conselleria de Sanitat continua sent insuficient per a garantir una assistència sanitària adequada als municipis de la província, tant a les localitats costeres que multipliquen la seva població durant els mesos d'estiu com als de l'interior que continuen patint problemes estructurals per a cobrir l'atenció sanitària. La coalició lamenta que un estiu més el reforç anunciat no hagi sigut suficient per adaptar els recursos a la població real que atenen molts municipis, fet que continua generant una major pressió sobre els professionals sanitaris i dificultats per oferir una assistència àgil a la ciutadania. D'això ens parla el portaveu de Compromís a la Diputació, David Guardiola.
1: La manca de planificació de la Conselleria de Sanitat, com ha passat des del minut zero d'esta legislatura, continua sent insuficient per garantir una assistència sanitària adequada als municipis de la província, tant a les localitats costaneres que multipliquen la seva població durant els mesos d'estius, com als pobles de l'interior que continuen patint problemes estructurals per cobrir l'atenció sanitària.
0: I ens anem fins a Càlig, i és que avui comencen les seues festes patronals 2026 i d'això ens parla la regidora de festes, Ruth Sanz, sobre la programació i com seran les festes d'enguany.
2: Però podem passar per la colla de dansaires, en la dansa popular, en les mestresses de casa, en les seues exposicions, en les dos penyes taurines, en totes les activitats taurines que es fan a banda de les que ja organitza l'Ajuntament. Però podem pensar pues, en la Societat de Caçadors, que enguany per primera vegada fan un concurs de cuina de caça. I la veritat és que jo parlava en un dels membres de la Junta Directiva, no? I me deia, pues mira Ruth, ja tenim 18 participants que cuinaran a les festes, o en les motos que fan una altra vegada, un altre any més, la troba de motos, o no sé, ara mateix és que pues, l'Associació Espanyola contra el Càncer, que fa la cursa per la salut, que enguany ja és la 24a edició, vull dir que al final són moltes activitats que complementen, no?, tot el que esperem de les festes, que al final moltes coses són pues, els balls. Nosaltres a Càlids som coneguts per les nostres nits de balls i la veritat és que estem molt contents. Són 10 nits que 7 nits tindrem orquestra i 3 dies tindrem pues, tributs i la veritat és que ho han preparat en moltes ganes i en l'objectiu de que disfruten totes les edats.
0: I tornem a Vinaròs i és que el diumenge 9 d'agost els comerços sortiran a la vora de la mar en una nova edició de Nit de Compres al Passeig, una cita amb el comerç de la localitat que ja s'ha convertit en una activitat imprescindible dintre de l'agenda estiuenca. Prop d'una quinzena d'establiments ompliran la pèrgola del Passeig de Colom amb paradetes per a mostrar la variada oferta comercial de la localitat. La regidora de l'àrea, Carla Miralles, agraïa la implicació de l'Associació de Comerciants i dels Botiguers per organitzar un any més aquesta activitat que ja forma part de la programació de l'estiu. D'això ens parla la presidenta de l'Associació de Comerciants, Maria Àngeles Pereda.
3: Allí hi haurà 14 carpes de comerços de proximitat que estarem a la vora de la mar i que promocionarem, a part dels nostres productes, també les nostres botigues i els nostres comerços. Productes i també pues oferint tot allò que tenim a les nostres botigues i els nostres comerços a tots els turistes i a tots els visitants que vulguin apropar-se al Passeig Colom, que vegin el tipus de producte que tenim als nostres comerços de proximitat. Esta edició, com anteriors, en nit de compres al passeig, és diferent perquè intentem fer-la per la tarda, tarda-nit, perquè sigui una miqueta més tranquil·la, més fresqueta i més agradable per a tots. Des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit estarem. I les carpes estaran ubicades a les parts laterals, deixant el pas central. Com sempre, intentarem aportar tot el tipus de producte que pugui ser d'interès per a tota la gent que ens pugui visitar.
4: Al Passeig Colom i a la vora de la mar estarem el 9 d'agost en una nova edició de Nit de Compres al Passeig, de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit, de la Biblioplatja a la pèrgola del Passeig Colom. Els teus comerços de proximitat fem turisme. Nit de Compres al Passeig, el 9 d'agost. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
5: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando lo que...
0: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
6: Som la Coca-Cola i els mentos.
0: Aquest estiu, fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.
6: I tu quina llengua que tens i la cara i la tens, que bonic quan t'enganxo rient.
7: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
8: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
0: I continuem parlant de festes. Un poble que també es començarà demà les seues festes patronals és Rossell, i d'això ens parla el seu alcalde, Evaristo Martí.
9: Bueno, la programació és ampla, és variada. La programació que fa la comissió de festes, que els que després felicitaré també, és per a tothom, no? Jo destacaria, a mi personalment m'agrada molt l'acte de proclamació de dames i fadrins, concretament aquest any ne tenim 17, dames infantils i fadrins infantils ne tenim 15, que, bueno, pues d'alguna manera són el nostre futur, la representació dels joves, no? Uh-huh. L'acte també al mateix moment que del pregó de festes, la mantenedora, està tenim a Benil de Sebastià, que és una persona que treballa 31 anys al servei de l'Ajuntament. També voldria destacar, doncs, el dia de la Mare de Déu, on fem l'ofrena, el dia 15 d'agost, l'homenatge a la gent gran. Balls, concerts, exposicions, festa al Pont de Baix, vermut, carrosses, bous, baquetes i bueno, en definitiva, doncs, les típiques festes de poble, no? On hi participa moltíssima gent. Això sí que és d'agrair.
0: I ens anem a Benicarló, on la regidora del PP i presidenta de l'OACSE, Sònia Foix, ens parla del finançament per part de la Generalitat de més de 6 milions d'euros per al reforç dels centres de dia i les residències de persones majors a Benicarló, a què es deseren les seues paraules.
10: Un balanç molt positiu. Va ser una trobada, una reunió prou extensa, prou llarga, en la qual vam tractar tots els temes que tenien referència en les residències i centres de dia de Benicarló i una valoració molt positiva.
11: I bueno, m'has comentat, no, que sobre les residències, sobre els centres de dia, quins han sigut els principals assumptes també d'aquesta reunió?
10: Bé, doncs, pues, primerament, els assumptes que portàvem i hem portat i hem tractat en la reunió, doncs, pues, ha sigut el conèixer pues, el benestar de les persones usuàries, dels treballadors que tenim en tots els centres i, sobretot, pues, bueno, de quines maneres podem abordar pues, que pues, millorar, com bé sabem, els centres el dia a dia.
0: Uh-huh. I passem a...
12: Hora 14, El Láser, con Javier Liébana.
13: 2:30, 1:30 en Canarias. 1.342 niños y niñas. Es el número de menores migrantes que ha registrado el gobierno tras la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta el pasado 30 de julio. Algunos siguen durmiendo en las calles. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado el cambio que están viendo en el perfil de estos menores respecto a la última crisis allí, en 2021. Han aumentado las niñas y se ha reducido la edad. Los que llegan solos cada vez son más pequeños.
14: Hemos dado prioridad a los perfiles más vulnerables, esto es niñas, y estos son niños y niñas menores de 13 años, que hay un volumen importante. Hay un volumen importante, el perfil migratorio ha cambiado con respecto a lo que sucedió en el año 2021. Han llegado más niñas no acompañadas, han llegado más niños muy pequeños, de corta edad, no acompañados, y de alguna manera el procedimiento establece primero intentar atender a los perfiles más vulnerables, pero van a ser atendidos todos los menores.
13: Las largas colas de menores han continuado esta mañana en la policía de Ceuta. Mientras que el Partido Popular trata de presionar al gobierno con el baile de comparecencias en el Senado, a las que el Ejecutivo asegura que no va a acudir. Después de las críticas del PP, que los últimos días ha centrado parte de su discurso en repetir y repetir que Pedro Sánchez estaba de vacaciones y desaparecido en medio de esta crisis humanitaria en Ceuta, esta mañana el presidente del gobierno se ha reunido por videoconferencia con los ministros implicados directamente en la gestión de lo que está pasando. En la reunión ha habido un tema central, la atención y acogida de los más de 1.300 menores migrantes no acompañados que están en Ceuta. Algunos, como decimos, todavía viviendo en la calle. Centenares de ellos se llevan agolpando desde esta mañana en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para ser identificados. ¿Cuál es la foto allí hasta ahora? Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes.
15: Buenas tardes, pues la foto deja a más de un centenar, pequeños, más pequeños, cercanos a la mayoría de edad, ocupan casi toda la acera frente a la comisaría de policía. Eso fuera, dentro está totalmente colapsada. A esta hora, eso sí, hay menos que esta mañana, cuando ofrecíamos la misma foto. La preferencia, ha dicho la ministra de Juventud e Infancia, es la de atender en primer lugar a los que tengan menos de 13 años, comenzando por las niñas. Sin embargo, la mayoría que hemos visto son niños que esperan en el suelo, sobre los coches, a las puertas del supermercado, en corrillo. Algunos que están aislados de los demás, otros pasean de un lado para otro esperando que les toque su turno. La cita entre, por cierto, Rego y Vivas está prevista mañana por la mañana. A ella se acude con esos más de 1.340 menores bajo el sistema de tutela de la ciudad, sin conocerse cuántos lo conformarán finalmente, y el envío a partir del día 16 de agosto de un equipo técnico que permita acelerar los procedimientos. Eso permitiría, tal como ha dicho Rego, que en pocas semanas se pueda pensar en traslados a otras autonomías.
13: Miguel Ángel, gracias.
15: Un saludo.
13: Esto sobre el terreno, pero en lo puramente político, esta mañana el gobierno ha movido ficha, 8 días después de esta entrada masiva de decenas de miles de migrantes, y ha registrado una solicitud en el Congreso para que comparezcan, a petición propia, los ministros de Interior, Exteriores, Defensa y Presidencia, es decir, Marlaska, Álvarez, Robles y Bolaños, para dar cuenta de la gestión de esta crisis. Estos van a comparecer a finales de este mes. Adriana Jordán, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Los 4 ministros piden comparecer en el Congreso, 4 comparecencias en 3 días a final de mes. Margarita Robles el próximo 25 de agosto, Bolaños el 27 y Marlaska y Álvarez el 28. El Partido Popular había pedido también comparecencias de los ministros en la Cámara Baja, pero quieren más y han contraprogramado las citas en el Senado, en la Cámara que controlan. El PP con su mayoría absoluta agenda la comparecencia el miércoles que viene, 12 de agosto, de Marlaska, el jueves 13 la de Robles y el lunes 17 la de Álvarez, y dejan en suspense para más adelante la de Bolaños. En esta guerra de fechas entre Congreso y Senado, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha llamado al presidente de la Cámara Alta para decirle que el Ejecutivo ve un sinsentido que se dupliquen las comparecencias en tan poco tiempo. Pero el Partido Popular insiste en que la obligación de los ministros es comparecer, afean que las dejen para dentro de 15 días y sentencian que no hay prevalencia de una Cámara sobre otra. El Gobierno ya avanza que si no se desconvocan, los ministros no van a asistir por falta de tiempo para prepararlas.
13: Gracias, Adri. Sobre la acogida de estos menores en el PP, han vuelto a insistir hoy en que van a cumplir con la ley, lo ha dicho otra vez Almaez Curra, aunque insisten en su crítica total al Ejecutivo.
17: Me parece bastante increíble que Marruecos, que la ley, que los tratados internacionales le indiquen al Gobierno de España cuál es el camino, y la pregunta ahora sea si las comunidades autónomas del PP van a hacer algo o no. Por tanto, la pregunta es,